han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.

0: és guai. Xe-xe i anodi és guai.
1: Roger Navia també és guai.
0: Michael Jackson antes era negro y ahora es guai. Barbie Attack, Mollé del Valle, calle Luis Durán número 27. El camarero es guai. Jordi Gasolina es guai.

0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Ores Tamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
1: Que ha robat el meu amor.
2: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
5: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
4: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
3: Italiano, italiano, italiano.

0: Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Bones tardes. Com sempre, a final de mes, tenim el programa de fisioteràpia patrocinat per l'Escolaritat Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Avui no tenim un especialista, no tenim un fisio que mos xerri d'algo en concret, però sí tenim un fisioteràpia a nivell molt general. Molt general perquè enguany compleix els 25 anys de la creació de l'Escolaritat Oficial de Fisioterapeutes i són 25 anys de feina, de començar de zero, arribar de petits a fer-se ja grans, perquè és grans, i gràcies a això també una de les persones que ha impulsat sempre la fisioteràpia i ha impulsat el col·legi i que sempre ha estat endavant, repiguent les felicitacions i també qualcú que li ha remugat, imagino que sí, és el nostre decà del col·legi oficial, en Tomàs Àlies. Bones tardes, Tomàs.
2: Hola, bones tardes.
1: Què tal, com estàs? Bueno, jo crec que és una bona celebració i són molts anys, eh?
2: Home, sí, van celebrar el desè aniversari i ara pues, ja tocava fer el 25.
1: Bueno, són molts anys endavant, però jo ara ho deia, però suposo que qualque vegada també hi ha qualque color tallada, o no? No tant dir...
2: Sempre, ara de rebre, sempre. Hi ha gent que te dona les gràcies per fer coses i tal, però també sempre hi ha gent que se queixa, com és normal, com en totes, a totes les professions.
1: I com a de què? Com veterano? Però veterano ja dels grans, eh?
2: Home, són dels fundadors.
1: Com has viscut la fisioteràpia tots aquests anys? Com la veus? Com la veus ara?
2: Pues bé, ha canviat molt, també han canviat les persones, perquè, clar, jo també que vaig estar... L'escola ja se va crear el 2001 i també se va crear l'escola d'infermeria i fisioteràpia i, clar, va ser un aconteixement important la creació d'escola i també de l'escola d'infermeria i fisioteràpia, que avui és la facultat. Va ser un empenta molt important i, clar, els inicis sempre costen, perquè eren poquets, en aquell temps pues, eren 230 fisioterapeutes i actualment ara pues, ja som quasi un 1.900 col·legiats, que són molts,
1: molts.
2: A totes les illes. I, clar, la feina del col·legi que vàrem fer, pues, sortir del col·legi, perquè, clar, si ja mos coneix que estem en centre de salut, hospitals i tal, però sortir al carrer, aprofitant del Dia Mundial de la Fisioteràpia, pues, ho hem fet cada any pues, a cada una de les illes. En principi ho fèiem itinerant, un any a cada illa, però darrerament la gent, pues, tant tots els professionals d'hospital, d'atenció primària, pues, també volen reivindicar coses i aprofitar amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia per reivindicar coses. I, clar, al principi pues, havíem de fer petites coses, petites, tot el tema de maratons, mitges maratons, i començar, perquè, clar, ens trobàvem molt d'intrusisme dins aquesta àrea, i ara pues, ja la cosa ja ha canviat molt, perquè ja si hi ha una marató o una mitja marató, ja la gent ja crida directament al col·legi perquè nosaltres puguem posar fisioterapeutes per atendre a tots els marxaires o d'Arguell a Lluc o la gent que fa maratons o mitges maratons.
1: Jo una de les coses que sempre he notat molt, que antes la gent dins el món de l'esport, deien, crida el massatgista. Crida fisio. O sigui, ha canviat el fet de sabrejar el que és el fisioterapeuta i el que és la fisioteràpia. Crec que això
2: ha canviat molt. Sí, perquè també nosaltres des de l'escolari pues, s'ha fet molta difusió de tècniques noves. Al mateix temps també he fet molta formació ara en el tema d'exercici terapèutic, en salut mental, que mos posarem ara, pues, s'ha fet molta formació i informació al mateix temps a tota la gent perquè sap, coneguin coses que potser desconeixien, com pot ser tot el tema de prevenció i promoció de la salut per pues, a gent gran, en temes de nins, en temes de patologies, en temes de vertigen, pues, el fisioterapeuta el que fa és pues, tractar aquella persona, valorar i fer-li tractament el més aviat possible, perquè si allò se cronifica, pues, la recuperació serà molt més llarga. Apostes importants i de que hi hagi més fisioterapeutes a totes les illes, tant primària com especialitzada, perquè la gent pugui ser atesa el més aviat possible per recuperar-se el més aviat, també.
1: Això el seu llevat i ses d'espera, eh?
2: Sí.
1: Bé, ja que estàs de ses illes, volem, tenim avui també una convidada d'excepció, Ana Bella Castaño. Ana Bella, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ana Bella? A ver, ¿qué digo yo? En Ibiza, aparte de discotecas y fiestas y todo demás, ¿qué hacen? ¿Qué hay fisioterapeutas, no?
3: Aparte de todo, tenemos fisioterapeutas. Lo primero, tenemos fisioterapeutas, después discotecas.
1: Y como Tomás es ya veteranía, ¿y cómo has visto tú la fisioterapia en Ibiza desde los inicios hasta ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo definirías todo este proceso?
3: Bueno, pues ha cambiado un mundo. De ser 4 o 5 fisioterapeutas que empezamos a colegiarnos, y recuerdo que quedábamos en una cafetería, en un bar,
2: sí,
3: para ver qué hacíamos y cómo arrancábamos, a ser un montón.
1: ¿Y eso? Pues ¿Es competencia o es bueno?
3: Para mí es bueno. Para mí es bueno. Nada de competencia. Yo creo que cuantos más mejor. No tenemos que competir entre nosotros, al contrario. Tenemos que, cada uno no podemos saber de todo.
2: Claro.
3: O sea, nos tenemos que apoyar, ayudar y afortunadamente hoy la fisioterapia tiene tantísimos campos de actuación que no tenía hace 25 años, gracias a las universidades, gracias a la formación continua, que esto es no parar, el potencial es inmenso.
2: Pero tú crees también que claro, que hacen falta fisioterapeutas también en Ibiza, ¿no?
3: Claro que hace falta. Es que lo que no entendemos es que haya pues un enfermero o un médico para 2.000 tarjetas sanitarias y haya un fisio para 20.000. Eso no puedes.
2: Los ratios no cuadran.
1: No cuadra. Y de hecho también debe ser, no sé, o habéis notado una más presencia, una demanda superior de la gente conociendo ya lo que es la fisioterapia, lo que hablaba yo con Tomás, que hace poco que la gente decía el masajista, ahora dice, no, el fisio. ¿Esa demanda la habéis notado también en Ibiza?
3: Claro que la hemos notado, entre otras por eso, porque ahora ya conocen qué es la figura del fisioterapeuta, conocen los beneficios que podemos aportar, ya no solo a la persona, sino al sistema sanitario. ¿Te acuerdas que el sistema está a veces tan cuadriculado que todo es mucho más lento? Pero no puede ser eso. Una atención, una profesión de lujo que solo pueda acceder determinada población. Deberíamos de ser pues como un enfermero, como un médico, que todo el mundo pueda acceder a la fisioterapia. Ya de primaria, desde que nace hasta que muere, como un médico de familia, como una enfermera, y en nivel hospitalario, en todos los ámbitos tiene mucho potencial, no solo en osteomuscular o neurológico, como era lo que en un principio nos conocían, sino en oncología, en UCIs, en cardio, muchísimas áreas.
2: Es que claro, así como hay tu médico de cabecera, tu enfermera también de cupo que te toca, pues tendría también que haber tu fisioterapeuta también de cabecera, y que ampliaran plazas, porque que siempre, aunque se han ido creando muy despacio, pero siempre estamos en la cola.
1: Bueno, de hecho, ¿qué tiempo suele ser la lista de espera de atención primaria? Por ejemplo, cuando vas con una lesión y pides para ir a ver al fisio. ¿Qué tiempo más o menos? Porque yo a veces me quedo asustado cuando oigo decir, no, 4 meses de espera para esto, 2 meses para no sé qué. Y tú dices, vaya por Dios, por el amor de Dios, una lesión es un tema que necesita un tratamiento rápido en ese aspecto.
3: Pues sí, esa es la pena, que tenemos más lista de espera de lo que nos gustaría.
2: Ya.
3: Pero precisamente de esto, porque yo creo que hay que reestructurar un poco, avanzar, reestructurar un poco el sistema como se ha reestructurado en otras profesiones, entre otras, porque la sociedad ha cambiado, ya no solo porque la gente lo demanda más, sino porque cada vez somos más mayores. Actualmente, aquí ni tan mal estamos ahora en Ibiza y Formentera, ni tan mal para los que somos, pero sí, en una media, unos centros con otros, pero una media de un mes y medio para poder hacer tratamiento de fisioterapia.
2: Y claro, lo importante es la atención lo más temprana posible, porque si no se cronifican las cosas, ¿no te parece?
3: Pues claro, sobre todo por eso. Y ya no solo mes y medio desde que nos llega, pero no siempre nos llega desde su médico de cabecera. Es que hay tantos eslabones antes que quizá hasta que ha llegado al fisio, teniendo una lesión han pasado 7-8 meses.
2: Ya.
3: Porque ha tenido que ir al trauma, ha tenido que ir al rehabilitador, ha tenido que ir al reumatólogo, y ya cuando ya nada funciona parece, o el último eslabón es el fisio, cuando quizá deberíamos de ser el primero.
2: Claro, para tenía que ser la primera puerta de entrada, sí, tienes razón.
1: Un poco. A mí me consta, y además está Tomás aquí con nosotros, que Tomás siempre ha sido uno de los esos luchadores de los ratios. Es decir, vamos a ver, siempre no hacen falta fisios, tenemos que ser más, Bueno. Y de hecho se demanda, o sea, es lo que hablamos, que ya la fisioterapia no es solo el que le duele una rodilla o la espalda, sino la fisioterapia ha ampliado ya un montón de campos dentro de la medicina y dentro de la sanidad enorme. Aquí han venido fisioterapeutas de todo tipo, de que trabajan con odontólogos, que trabajan en el suelo pélvico, ahora últimamente con salud mental, con un montón de técnicas que lógicamente amplía un campo de actuación enorme y que tampoco no muchas veces no se tiene en cuenta, no sé si Tomás, o sea.
2: Sí, porque claro, cada vez salen técnicas nuevas y claro, nosotros también nos estamos formando. Y por parte del colegio siempre ha apostado en el tema de formación, cuanto más novedosa, mejor. Porque me acuerdo al principio que hacíamos pues miofasciales, venía el profesor Pilar de Venezuela, el Leduc, y siempre estábamos un poco a la cabeza en temas de formación. Ahora últimamente que se hizo toda la formación Resetip, en ejercicio terapéutico en diferentes patologías, pues en gente mayor, pues en temas de también de deporte, etcétera, etcétera. Y pero bueno, siempre hay que estar al día como la enfermería y como medicina.
1: Esto lo vivís también en atención primaria, también lo vivís igual, ¿no? Ese aspecto. ¿O hay un cuadro de actuación que no permite ciertas actividades o ciertas especializaciones?
3: No, lo vivimos en atención primaria, claro, en todas las especialidades. En atención primaria, como aún es más nuevo, digamos, nos incorporamos más tarde, pues aún nos hemos tenido que vender y formar más rápido, claro. El problema es que yo creo que estamos muy formados, los fisios cada vez estamos muy formados, pero quizá no hemos formado a todo el resto de colectivos. Entonces, si no nos conocen, ya no solo la población, que nos conoce bastante, pero nosotros cada vez que llega un médico de familia nuevo, cada vez que llega, muchos no saben el papel y en qué podemos aportar la fisioterapia. Entonces, nosotros estamos muy bien formados, pero no hemos conseguido llegar aún a otro equipo interdisciplinar que conozca esa formación nuestra.
2: Sí, pero esta es la importancia de hacer los equipos multidisciplinares y que cada uno conozca lo que hace cada uno. Cada especialista en sanitario, que es muy importante, si tú tienes que tratar una operación de hombro, pues que también el traumatólogo sepa lo que tú haces y, en fin, un poco que cada uno sepa lo que porque lo importante es tratar al paciente para que se mejore cuanto antes y lo mejor posible.
1: Así debe ser. Bueno, Ana Bella, que nada, por aquí está lloviendo. O va a llover. En Ibiza, ¿qué tiempo tenéis? ¿Buen tiempo?
3: Aquí tenemos muchísimo calor, a puntito de una tormenta, no puede ser. Pero cayeron 4 gotas para más calor, o sea que quedará y la tormenta sí va a ser fuerte, ¿eh?
1: Pues vale, pues Ana Bella, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ana Bella.
3: Muchísimas buenas gracias tardes. A vosotros.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
3: Adiós.
1: Vale, Tomás, pues ya vos lo que digo en Previsa, que lo que tú siempre pregones, que fan falta fisios, que hauria d'haver més fisios, i sobretot que tinguin la línia directa de quan tenen algo, va en un fisio. Com és que no? És a dir, això en certa manera, la gent va, hi ha molts de centres privats de fisioteràpia, però és veritat que dins el que és la societat social sempre un poc més atreçada, l'administració aquests centres, d'una altra manera.
2: Home, clar, un que està malalt, el que vol és que la recuperació sigui més aviat possible, i clar, si te trobes moltes traves, que el metge et dona pastilles i diu que allò no se recupera, i tot se retrasa, pues, clar, acudeixes a un privat, a un fisioterapeuta privat que et seu gaminat per poder-te curar.
1: I dic jo, i davant una lesió, sempre aprofitant per aprendre un poc aquí, és a dir, davant una lesió, el fet que no hi hagi una actuació directa del fisio, s'hagi de derivar, has d'anar al metge de capçalera, el metge de capçalera, te duen el traumatòleg, el traumatòleg en el rehabilitador, en el final, te duen fisio, tot aquest temps, realment, a una lesió, perquè no tothom se pot permetre l'ús de dir tenc un fisio particular, o vaig un pastor d'aquest, si tot aquest temps d'una lesió, això no és bo.
2: Però clar, és que això el que fa és que després se cronifica aquell problema. I no només això, sinó que si tu estàs de baixa, pues, estàs molt mesos de baixa i tot això ho paguem tots.
1: I si se cronifica, supos que també la vostra feina d'ús és molt més complicada.
2: Més llarga, perquè clar, no és el mateix un pacient que la meva tingui una lesió, que te vengués cap de 4 o 5 dies o una setmana, que no que t'arribis cap de 5 o 6 mesos.
1: Ja me diràs, de 4 o 5 mesos, això és perquè no són jugadors de futbol de primera divisió, que supos que
2: els jugadors tenen tractament de fisioteràpia de matí i de baix.
1: Ho tenen tot ben curat en això. Sí. Bueno, avui també tenim en nosaltres la Maria Esther Bagur de Menorca, perquè també no volíem deixar en Gerard en Visa, i amb aquest temps de 25 anys de fisioteràpia no hem hagut deixar aquest de les illes a l'aire. Maria Esther... Esther, estàs allà aquí? Vale. Què tal, com estàs? Bé, me sent bé?
4: Sí, ara sí.
1: Ah, molt bé. Bueno, aquí tenim en Tomàs també, en jo. Ara m'ho sentim bé. Bueno, Menorca, la fisioteràpia, tu ets també una veterana, o sigui, no
4: sí,
1: de dir
4: sí.
1: Una cosa. L'altre, quin tendu, com ha evolucionat la fisioteràpia a Menorca?
4: Bueno, la veritat és que de quan vaig acabar ara, pues, ha evolucionat, jo crec que molt, perquè quan jo vaig venir aquí, de privat hi havia un centre, i a nivell de bueno, jo faig feina aquí a Tudell de Canal Salat, i en aquell moment hi havia només dues fisioterapeutes, i actualment som 10, no tota la jornada completa, però que, clar, ha evolucionat molt. També és de debò que antes hi havia només un o dos metges rehabilitadors, ara són 4, i en aquests moments també és de debat que des del 2019 van començar un projecte on ens deriven un poquet de d'atenció primària.
2: Sí.
4: Això són canvis que durant, bueno, clar, de 98 que jo vaig acabar la carrera ara, pues jo crec que ha evolucionat molt. Jo crec que podrien ser més encara, perquè ja no es queda l'espai petit i sempre hi ha llista d'espera, però sí que ha evolucionat.
2: I quina llista d'espera teniu actualment?
4: Bueno, jo saludo tot la coordinadora, jo no t'ho sé dir exactament, però sí que es veu que la gent espera entre... Bueno, poden esperar 6 mesos perfectament.
2: Yeah.
4: I des de primària, des de que es fa aquest projecte de primària, és de saber que ens poden derivar i el manco donant pautes i consells per poder... Bueno, perquè si gent, com a mínim, tingui recursos per no haver d'esperar tanta estona que a vegades una lesió. Si només donant pautes i consells i qualque petit tractament puguin millorar sense
2: haver d'esperar. Sí, en la derivació directa, que el que se fa a totes les illes, pues, se van empoltar una sèrie de patologies que el metge de capçalera vos deriva directament a vosaltres, a fisioteràpia. I això ha avançat bastant, sí. Però bueno, el que deien sempre, que sempre queden... L'important és posar més fisioteràpia tant de primària com especialitzada, perquè clar, a Eivissa també, tant de Menorca com a Eivissa i Mallorca mostràvem amb problemes d'això, de falta de fisioterapeutes per tema de ràtios, i tot el que és prevenció i promoció de salut moltes vegades també queda un poc a l'aire, perquè no tenen temps de fer feina, la feina que toca fer a primari.
1: així tot, crec que la gent, el que xerrava amb en Tomàs, ara amb en Anna Villa, que la gent ja va prenent molta consciència del que és el fisioterapeuta. O sigui, sí, el que xerrava, que la gent diu, era un fisio per mil coses, ja no és el fet que te faci mal l'esquena, sinó que ja tens lo de mil tipus de patologies que els fisios ja estan intervenint, no?
2: Sí, o sigui,
1: ja,
2: tenim...
4: Jo estic d'acord, perquè quan jo vaig acabar, deies... He anat a estudiar fisioteràpia i deien que és això, no?
1: Un massatgista, un massatgista.
4: I que es ve que tothom sap que és un fisioterapeuta, sí, que jo, vull dir que...
2: Sí, ha canviat perquè això, perquè...
4: És un canvi, perquè la paraula, jo me'n recordo quan li vaig dir a sang i li vaig estudiar fisioterapeuta i me va dir que és això, i clar, això era el 95, i bueno, avui per avui... Jo crec que sí que saben que és un fisio i saben que hem d'esperar.
1: Crec que això que és una feina que s'ha fet, ho xerràvem amb en Tomàs fa un moment, a través de tenir el col·legi, de tenir aquesta força, diguéssim, a nivell del col·legi i a més de sortir al carrer, perquè és vera, de
2: fer el fisio. Sí, és mundial.
1: És otra sí. Història. O sigui, la gent ja sap el que és la fisioteràpia. O sigui, el tema està... Jo deia que fa un rato que de fet hi ha gent que antes deia has d'anar a un massagista. I ara diu, no, has d'anar a un fisio. Con la qual ja s'ha avançat molt. Amb això, jo imagino que a Menorca és igual, sí. No?
4: I totes les branques que abarca la fisioteràpia, que també és, cada vegada la gent ho coneix més. Aquí a nivell de Menorca també s'ha creat l'unitat de salt pèlvic, que també era un repte, i bueno, ara actualment ja hi és, i
1: ara, Esther, ara...
4: Ha millorat, ben igual que a nivell de servei també. Cada vegada som més, ens van donar més material, vull dir, jo què sé, hem evolucionat en psicografia, que ara tenim un ecògrafo, tenim viva, tenim més aparatos, i que totes les tècniques que van sortir gaire noves, pues, també podem ho tenir, i que ha evolucionat, jo crec que sí que és com van sortir gaire coses noves, pues, nosaltres anem evolucionant i de cada vegada som més, però sí que podríem ser...
1: Ja, nosaltres, Esther, perdona, sempre dic una cosa, quan xerrem de sol pèlvic, sempre dic, com és que mos costa tant en els homes anar al sol pèlvic?
4: Bueno,
1: és veritat que això també passa aquí, ja ho tenim per tot.
4: Molta gent és com un tema tabú, no?
1: Exacte, però és veritat, quan s'han de sol pèlvic sempre seran de dones, no seran mai d'homes.
2: Però bueno, jo me'n recordo quan varen començar amb el tema de sol pèlvic per tema d'incontinència, que no me'n recordo que deu fer 20 anys, per lo menos. I jo vaig promocionar per fer un curs aquí a Palma i se van apuntar 4 fisioterapeutes, dic, però... Per això, i què passa aquí? Després ja la cosa va anar canviant i ara ja cada dia hi ha unitat de sol pelvià. Jo, la que diu na Maria, la van anar a visitar per Dia Mundial de la Fisioteràpia l'any passat, i és veritat que ara hi ha unitat de sol pelvià per tot. Els homes jo crec que encara no estan acostumats a acudir.
1: Mos costa.
2: El que passa és que les dones tenen més problemes de sol pelvià que els homes degut a la fisiologia, però també hi ha homes que tenen problemes d'incontinència.
1: Ja, en sentit que ja comencen ara els homes, en el tema d'incontinència, que comencen ara a perdre un poc aquest complex que tenim, els homes mos costa més, no sé per què, però mos costa més donar aquesta passa. És important,
4: jo suposo que fins que un no té la necessitat i quan ho prova i veu que realment va bé, quan no, comences boca a boca, perquè jo crec que també ha anat evolucionant un poc tot, per això, perquè hi ha coses que són un poc tabús, no? Però després un moment donat
2: no, per això
4: el
2: que dèiem...
4: Ha anat bé i, no?
2: No, el que de fet, el que fem sempre, sortir al carrer i reivindicar, pues, que els homes també té problemes d'incontinència i quan s'operen de pròstata, pues, també hi ha problemes d'incontinència, que això té un tractament de fisioteràpia.
1: Mm-hmm. És així. Sí. Bueno, sí, Esther, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Oh? Ja tenim un poquet de visió de Menorca per allà. Jo demanava també si feia bon temps, no, fa fred per allà, no?
4: Però... No, però no em fa gens. He fet un ruixat, però l'aire és molt calent.
2: Rissaia, diuen que farà rissaia.
4: No sé quan vindràs fred enguany.
5: Molt bé.
4: No.
5: Pues res, moltes gràcies. Moltes
2: gràcies. Vale, adéu.
4: Adéu, Cruz.
2: Adéu.
5: Bueno, Tomà, ja veu que tot segueix igual, eh? O sigui, tothom reivindica el mateix, fa falta gent, falta això, i sobretot les derivacions. De fet, també és vera que el que dius ara, el tema d'incontinència urinària, que és un tema que s'ha xerrat, que tu dius fa 20 anys que s'havia xerrat aquest tema, i ara és una cosa que té actualitat.
2: Sí, i a marcar al principi, quan van començar a fer tota la formació, que clar, moltes vegades, clar, no estarem acostumats. I una companya d'Eivissa que deia, bueno, és que m'han creat un set xop per fer una xerrada de tema de sol pel dia. Dic, pues sí, hi has d'anar, perquè si ja te conegui, que vegi quins problemes hi ha, i això és important, i arrel de tot això, pues, ara ja tots, cada illa pues, hi ha unitat de sol pel dia.
5: I això sol passar, Tomàs, en totes les tècniques, per exemple, el que diu na Maria Pons, na Maria Esther Pons, el que diu ella, que, per exemple, en el tema de les agulles, en la punció seca, una punció, tot això, és a dir, tu vas a un físic, no esperes que te digui un moment que es llegui, que li vaig a posar unes agulles perquè no sé què. Tot bueno, això és nou, no?
2: Primerament, hi ha el consentiment informat, que això ho ha de firmar tot el pacient per saber què és el que li fan i què és el que li han de fer, però la veritat és que, clar, igual que és que infermeria i medicina, pues, cada vegada surten tècniques noves i coses noves, aparatos més moderns, de nova generació, i has d'estar al dia. En tot este, per exemple, el que comentava na Maria Pons, dels ecògrafos, ara a tota l'atenció primària de totes les illes tenen un ecògrafo perquè si han de fer una punció pues, saben exactament el punt on han de tocar, com ho han de fer, i amb això s'ha avançat molt, perquè clar, saps exactament aquí on has de picar, aquí on has de fer la teva intervenció, cosa que antigament pues, això no hi era. Però clar, a lo millor d'aquí l'any que ve sortiran altres tècniques i haurem de formar a tots els fisioterapeutes, però com va dir Nana Vella, tenim molt bons fisioterapeutes i estan molt ben formats, això és bo. Però cada vegada has d'estar més al dia perquè van sortint coses noves.
5: I jo dic una cosa, Tomàs, tu que estàs en primera línia, perquè estàs allà, home, estàs en el col·legi, tens tota la informació, tens les queixes, tens les felicitacions d'un, tens el mal de cap d'un, un que te diu, no, és que aquí no va bé això, i tu t'has de moure, has d'anar allà. Com vius tu aquestes noves tècniques? Com s'ho deixen aquestes noves tècniques?
2: Bueno,
5: perquè les patologies sempre són les mateixes o no? O canvien?
2: No, les patologies sempre són les mateixes, el que passa que hi ha tècniques que van sortir gent, sortint...
5: I com s'accepta aquesta nova tecnologia? Que veus la setmana, escolta, a partir d'ara posarem un ecògrafo i posarem agulles i posarem això. Com ho focau, vosaltres? Això? Com ho...
2: No, perquè quan que aquella tècnica funciona millor que una altra i apostes a gent ja molta vegada te demanda i te diu, bueno, ja vull que me facis una punció seca, tal, perquè m'han dit tal, per qual... I clar, el que passa que és ja que tots els fisioterapeutes se formen d'aquella tècnica perquè hi ha una demanda social també perquè li feien aquella aplicació o que jo també li posin ondes de xoque per temes de problemes de capsulitis o farcitis plantar, etc.
5: Sí, sí.
2: I molta vegada te demanden exactament la tècnica que volen perquè clar, avui en dia en les xarxes socials t'enteres de tot.
5: Ja,
2: de la boi, la de l'alem, també.
5: Ja. I... Al final que va a tenir el metge que diu que tens extensió alta perquè el rellotge m'ho està dient, saps?

0: 100, no?
1: No, perquè la màquina tota sola
0: no va res.
1: No funciona si no hi ha una mà que la guia i que
0: però
1: la,
0: no
1: que tocar, la posa.
0: No tocar ses. Sempre estem acostumats a veure el fixo quan hi ha, sobretot en l'esport, no? Quan surt i ja ve aquella cuixa, comença a tocar, i vols que el que s'aixeca i vols que ja l'ha curat, ja comença a caminar i tal. No estem acostumats a arribar que te posin un electrodo, te posin una agulla, bé, això ja està, no? O sigui, la feina del fixo se perd amb la tecnologia.
1: No, perquè això, quan jo donava classes a Suïc, pues jo el que els deia als alumnes quan acabaven, dic, ara teniu una caixa d'eines i ara heu d'anar posant més eines, perquè amb un martell i un destornillador podreu fer poques coses. Aposta que després heu d'anar fent diferents formacions, però sempre no les mans hi han de ser, perquè si tu has de caure al punt, tu has de fer una mobilització o una tècnica osteopàtica, pues necessita't ser mans.
0: Sí, perquè fixos que han passat per aquí, i en Jaco, que ens acompanya sempre, ho sap, i tots vivim, i moltes vegades diuen, ja, però si ens ho diuen perquè els fem mal.
1: Oh, això tenen raó.
0: Sempre quan diu qualque vegada, s'han anat amunt, se camina, i quan te veuen tremolen, però ja està, ja el fixo me farà mal. Se perd això en la màquina?
1: Home,
0: bueno, si se perd millor, si no tenia por en el fixo, ja és una bona cosa.
1: Home, el que has de fer tu és explicar al pacient, escolta, perquè molta vegada te venen ja en posició de defensa, ja explicar al pacient, escolta, pues, te pot passar això, te pot passar allò, que el tingui confiança en tu, però que tu li diguis, bueno, això, aquestes sessions veuràs milloria i tal, o a lo millor pues, el cent de mà, pues, a lo millor posa que te molesti. L'important és que aquest feedback en el pacient i el fisioterapeuta.
0: L'empatia.
1: Sí. I
0: és important, eh? Jo crec que és important.
1: Sí, perquè és això, tu has de saber dir-li, bueno, m'ha fet més mal ara que cantes i tal, però bueno, pues, jo te vaig avisar que la meva això podria haver problema, pues molt important aquest feedback per tant per fisioterapeuta com el pacient per millorar aquella patologia.
0: Bueno, dirien que són 25 anys amb evolució.
1: Sí.
0: No xerrem de la teoria d'en Darwin.
1: Amb evolució.
0: I a més, que tu estàs a primera, jo dic, a primera fila, perquè tu estàs des de 25 anys que va començar el col·legi aquí, que va ser, diguéssim, la catapulta, el que va lançar la fisioteràpia. Ara són 25 anys que tu si has viscut aquesta evolució.
1: Sí, jo som el col·legi número 2.
0: Sí, altres fisios que han viscut això. Que realment t'està sorprès aquesta evolució. Ha estat molt ràpida, ha estat lenta.
1: Bueno, aquests anys han passat aviat, perquè els anys
0: sí,
1: passen ràpid.
0: Aviat, sí, també ho era.
1: Però bueno, ha estat una feina de pico i pala. L'administració, quan hi ha hagut un canvi polític, tornen a visitar els polítics nous. Durant aquests 25 anys, clar, no es fa bimbolla, sinó que has d'anar allà, pam, pam, a tocar portes, i dona't a conèixer, i canvien un i has de tornar, i bueno, això està fent els col·legis.
0: Sí, bueno, molt bé, Tomàs, moltes gràcies. Sí, jo crec que està 25 anys al front del col·legi, ja diu molt de tu, eh? I ja diu molt de tu a nivell de cà, i crec que ja 25 anys fent feina per fisioteràpia és un tema que ja no em porta a l'avant ni fer cap bandereta. Crec que ja diu molt que t'hagin elegit tant d'anys, és perquè no ho has fet tan malament. Segurament no. Quan te renyen s'ha reaccionat en temps.
1: Home, sempre pot fer les coses millor, però bueno.
0: Sempre.
1: Sí. Eh?
0: Molt bé, moltes gràcies. Bon
1: gràcies a vosaltres.
2: Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.